Inhale. Exhale. Inhale.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions

0: participacions en la Fira d'Alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per a aquests medicaments, per a aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
1: RAP 107. Notícies.

Esquives els miralls i et fa por de cop veure-t'hi gran.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: El març del 2027 farà 3 anys que es van fixar els preus del lloguer a 271 municipis catalans amb mercat residencial tensat. 15 de Vallesans. Aleshores, vencerà el termini d'intervenció previst, però la Generalitat va anunciar dimarts passat que el prorrogaria un any més. La zona tensada s'ampliarà a 55 nous municipis, inclosos Figaró i Vilalba Sasserra, però n'exclourà 22, 6 dels quals són el Vallès, Granollers, Mollet, les Franqueses, Parets, Canovelles i Montmeló. El motiu és que ja no compleixen les condicions per formar-ne part, gràcies a l'evolució favorable dels indicadors que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Entre altres criteris, el preu que les famílies dediquen al lloguer no supera el 30% de la seva renda i el creixement dels preus es considera contingut amb una diferència en relació a l'IPC de menys de 3 punts. En total, els municipis vallesans que surten de la zona tensada apleguen més de 184.000 habitants. La mesura té efecte en la regulació dels preus, explica Gemma Jiménez, portaveu del govern i regidora d'Urbanisme i Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, respecte a la bona nota de la ciutat en els indicadors d'habitatge de la Generalitat. Explica que són uns criteris objectius que mostren una millora en la salut del mercat habitacional de Granollers i ho vincula a les polítiques del consistori. Francesc Xavier Asso, agent immobiliari de Finca Roda Granollers, es mostra incrèdul de la supressió sobtada dels topalls. Reconeix que no han sigut tan efectius com es buscava amb preus fixats a Granollers, que no estan gaire lluny dels preus del mercat lliure. Tot i que es proclama partidari de l'autoregulació, el mercat considera una mica inconcebible la sortida dels municipis vallesans de la zona tensada. Col·lectius per l'habitatge s'hi han oposat amb convicció. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, ho considera absurd. Els llogaters de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, es pregunta irònicament. No podem aixecar el peu de l'accelerador, el més probable que passi és que els preus tornin a pujar.
2: L'Ajuntament de Parets del Vallès inaugurarà aquest pròxim dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda a l'espai del Parc del Sot d'en Barriques, una escultura dedicada als donants de sang del nostre municipi i del conjunt del Vallès Oriental. L'acte tindrà lloc, com dèiem, al Parc del Sot d'en Barriques i vol reconèixer públicament la tasca altruista de les persones que contribueixen a salvar vides a través de la seva donació. La iniciativa compta amb el suport de la Federació de Donants de Sang i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, que han destacat la importància de visibilitzar la donació com un acte de responsabilitat col·lectiva. Segons aquestes entitats, el Vallès Oriental és una de les comarques amb més tradició donant i l'escultura vol ser tot un símbol permanent d'aquest compromís. Hem parlat amb l'alcalde de Parets del Vallès, en Francesc Juzgado, i es mostrava content d'inaugurar aquesta escultura dedicada a tots i totes les donants de Parets i de la comarca.
3: Jo crec que calia, almenys a Parets ens ho hem plantejat des de fa molt de temps, Parets és amb una cosa més que acostuma a ser solidari, que és amb els donants de sang. Vull dir, cada cop que hi ha recapte de sang, com Parets hi participen, veïns i veïnes hi participen molt, i per tant crec que amb reconeixement això i el resultat i el perquè i el motiu d'aquesta donació de sang, que al final tot això és per salvar vides, no és una solidaritat pel dia a dia, sinó a més per poder salvar vides, doncs creiem que valia la pena. Ho havíem comentat amb l'Associació de Donants de Sang alguna vegada, doncs, de fer una petita escultura en commemoració i en reconeixement d'aquests veïns i veïnes que altruistament i sobretot sent molt, molt solidaris i pensant en el bé que poden fer altra gent que necessita sang, doncs són donants. I això ho fem aquest dissabte, a les 7 de la tarda, farem la descoberta d'aquesta escultura en el Sot d'en Barriques.
2: Durant l'acte d'inauguració, representants institucionals i membres de les entitats de donants valoraran la necessitat de mantenir un flux constant de donacions per garantir les reserves als hospitals, no només de sang, sinó també d'altres donacions com plasma, medula, teixits o llet materna, per exemple. Una obra que també vol servir per sensibilitzar les noves generacions de donants i reforçar la cultura de la solidaritat al nostre municipi. Serà aquest dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda al Parc del Sot d'en Barriques, inauguració de l'escultura dedicada als donants de sang de Parets i de la nostra comarca.
0: Notícies.
1: Avui parlem amb un jove porter que és tot una promesa de 15 anys del futbol sala Parets, que es diu Álvaro Gómez. De fet, amb només 15 anys ja ha debutat al Sènior A. El Sènior A va reforçar el juvenil B que ha aconseguit pujar a primera divisió, ha jugat amb el cadet, ara serà juvenil. Parlem amb l'Álvaro Gómez, aquí tenim aquí a l'altre cantó del telèfon. Álvaro, com estàs?
4: Hola, molt bones, Carles. Pues estàs molt bé, aquí estem.
1: Quart d'ESO, fent quart d'ESO i debutant al sènior. Això com es menja, tu?
4: Doncs ha sigut un any bastant intens, ja que als estudis hem tingut que estar molt ficats en ells per treure l'ESO amb bones notes i també amb el futbol, amb molta força.
1: Bé, tu has jugat amb el cadet, sobretot. Què tal? Com ha anat amb el cadet?
4: Bueno, ha sigut una temporada bastant dolenta, que no han sortit les coses com nosaltres volíem, però bueno, són coses que passen a l'esport, que no totes les temporades són bones, i això, una temporada millorable.
1: En canvi, aquest cap de setmana ha reforçat el juvenil B.
4: Sí, ha sigut un cap de setmana molt bo, ja que vam jugar ja a les semifinals del play-off amb moltes ganes i il·lusió de pujar aquest equip a primera, i finalment ho hem aconseguit aquest cap de setmana.
1: Vas poder jugar a minuts o què?
4: Sí, vaig jugar tota la segona part.
1: Contra Gavà us va costar més el compte, oi?
4: Sí, va ser un partit que vam sortir una mica adormits, però vam saber resoldre el partit a la segona part.
1: A la final, no sé si va ser més fàcil, però va ser un equip que es defensava molt. No sé si vas tenir moltes ocasions de lluir-te, però veig que ells estaven tirats molt enrere, aquest equip de Barcelona que va arribar a la final, no?
4: Sí, va ser un partit on ells ens esperaven a mitja pista tot el partit, uh-huh. I bueno, la possessió de la pilota era tota nostra, i era anar pujant i quedant ocasions per poder guanyar el partit.
1: Això vol dir que vas tenir poca feina, o què?
4: Sí, en total de la segona part potser em van arribar 5 cops.
1: Vale. Bueno, Álvaro, i a més vas debutar al sènior, no?, l'últim partit de Lliga.
4: Sí, la veritat que és un luxe haver debutat al sènior A, que és on és el somni de tots els més petits del club, que és arribar a jugar al primer equip, i fer-ho tan jove és tot un èxit.
1: Home, i tant. Tu sempre has estat per porter. Tu tenies clar que volies ser porter quan eres petit?
4: Mira, jo el primer any era aprenent a mi i vaig ser jugador.
1: Vale.
4: Perquè el meu pare no volia que fos porter, perquè es pensava que quan em ficaven gols cada gol ploraria.
1: Sí.
4: I doncs la primera temporada vaig provar de jugador, i em vaig donar compte que m'agradava més ser porter, i llavors, després del primer any, el segon any ja vaig ser porter i fins aquí.
1: Sempre de futbol sala, eh? Has jugat també a futbol gran o no?
4: No, sempre a futbol sala.
1: Sempre a futbol sala. I com et consideres de porter? Ets un porter amb molta agilitat, et col·loques bé, com et consideres de porter?
4: Doncs em considero un porter bastant àgil i amb flexibilitat.
1: Sí.
4: I també amb la importància que és jugar amb els peus a la futbol sala, crec que tinc un bon joc de peus.
1: Sí.
4: I crec que això em dona qualitat.
1: I oportunitats per anar en l'aire. Bueno, tu ara, l'any que ve, ja seràs juvenil de primer any?
4: Sí.
1: Juvenil.
5: Hi ha equip de juvenil, com ho veus?
4: Sí, de moment ja està quasi l'equip ja finalitzat, tancat, el juvenil A, de primera, però encara estan acabant de parlar-ho, això.
5: I amb l'entrenador del primer equip, del sènior, has parlat, et va dir que comptaria amb tu per l'any que ve, com va això?
4: Sí, em va agafar el passat dijous i em va dir que després de la temporada que vaig fer aquest any, que la temporada que ve seria el tercer porter del sènior A, i això, o sigui, aniria jugant amb el meu equip, que seria el juvenil, i en tot cas, doncs, qualsevol lesió del qualsevol porter, doncs aniria jo.
5: Escolta, això és un privilegi tan jove, no?
4: Sí, la veritat que és un privilegi.
5: Jo et desitjo molta sort, Álvaro, i moltes felicitats per la temporada que has fet, i que et vegin i que et reconeguin la teva feina tan jove, no?, que puguis arribar a ser el porter de, per què no, del sènior, i vés a saber, no?, més endavant si pots anar a alguna categoria inclús més alta, no?
4: Sí, sí, qui sabrà això, qui sabrà on acabaré.
5: Álvaro, que et vagi molt bé, tu ara em sembla que has d'estar estudiant, vols fer... T'agradaria ser profe d'educació física, no?, que vinculat també a l'esport, no?
4: Sí, jo soc una persona molt esportiva.
5: Escolta, Álvaro, doncs Álvaro Gómez, felicitats i que vagi tot molt bé.
4: Moltes gràcies, Carla, igualment.
1: Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic, a través del joc, i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'us respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21,50 € tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. Ja està tot llest per la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre de Can Rajoler de l'últim trimestre de l'any, entre els mesos d'octubre i desembre, i que es presenta una programació tan completa i variada com és habitual. A les obres teatrals i els monòlegs humorístics del Cafè Teatre se li sumen els espectacles familiars a càrrec d'escènica familiar i les sessions de cinema català amb el cicle Gaudí, que presenta una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els Pastorets de Parets, una obra impulsada per la dramaturga Caral Riera. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures, com són Imma Colomer i Pere Arquilluer. Dues setmanes després, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures amb l'obra Una idea genial, una comèdia de situació escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de dos premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuen els diàlegs, identificant els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes o amb discapacitat auditiva. L'escenari de teatre Can Rajoler acollirà l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de You Say Tomato, escrita per Joan Llago, qui va rebre el Premi Serra d'Or al millor text teatral. Anna Moliner i Joan Negria interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues està destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de You Say Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per Joan Llago, Anna Moliner i Joan Negria. Tornen a posar-se als papers de Santi Rosó 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascú agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrenca una conversa intensa, feridora i còmica sobre el passat, les renúncies i les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbor presentarà a Parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbor, que ha estat acròbata al Cirque du Soleil i col·laborador al programa de televisió Grand Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals en xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt i final el 19 i 20 de desembre en la representació de Els Pastorets de Parets, una adaptació de Folch i Torres creada per la paratana Caral Riera. Pel que fa als espectacles d'humor, dins el cicle de Cafè Teatre, la Sala Basart, el tret de sortida serà el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho. La següent cita serà el 7 de novembre amb un monòleg Feixedes i punt, del còmic Fel Feixedes, que compartirà amb el públic un recull de vivències, anècdotes i situacions personals. L'últim espectacle de la temporada, el 12 de desembre, amb Pare Nostre, que estàs en el sostre, un nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives, Charlie P. També hi haurà cinema-teatre al Can Rajoler amb el cicle Gaudí. El 27 de setembre es projectarà Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixeta Malva, Ror Watcher i Elio Germano. Un mes després, el dia 25, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Agatha Roca i Marc Martínez. Amb espectacles també per tota la família, l'escènica familiar l'11 d'octubre portarà la companyia Zoom Zoom Teatre amb Soc una nou. El dia 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec de Mac Edgar i l'espectacle Déjà Vu. I el 13 de desembre, The Incredible Box, de la companyia Letal. La venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre en línia a espectacles.parets.cat, al mateix teatre una hora abans de cada representació o, excepcionalment, a Can Rajoler els dimarts de 9 a 1. Recordeu que també hi ha el carnet amic.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit. Redifusió els dissabtes de 9 a 10 del vespre i diumenges de 3 a 4 de la tarda.
1: Benvinguts a Rock 107. Avui un programa dedicat a Sixto Rodríguez.

llançar un senzill, I'll Slip Away, a través del petit segell Impact. No va produir res més en els següents 3 anys, fins que va signar amb Sussex Records, una filial del segell Buddha Records. A partir de la seva firma amb Sussex, va canviar el seu nom com a Rodríguez. Rodríguez va gravar 2 àlbums, Cold Fact a l'any 70 i Coming From Reality a l'any 71. Però després de rebre crítiques poc entusiastes i degut a les vendes tan baixes, va ser acomiadat del segell. De fet, aquí Sixto va renunciar a la seva carrera com a músic, llavors de fracassar en el seu intent de fer-se un nom a l'escena musical nord-americana. Tot i això, a pesar de ser relativament desconegut en el seu país natal, a mitjans dels 70 els seus àlbums van començar a ser difosos a Sud-àfrica, a Zimbabue, a Nova Zelanda i també a Austràlia. Després que s'esgotessin les còpies dels seus àlbums al segell Sussex, el segell australià Blue Goose Music va comprar els drets per a Austràlia del seu catàleg a mitjans dels 70. El segell va reeditar els seus 2 àlbums d'estudi i inclús, en aquest cas, van organitzar concretament concerts a Austràlia. Sense el coneixement de Rodríguez, es va convertir inclús en disc platí a Sud-àfrica, on va arribar a un estatus de músic de culte. Gràcies a aquest èxit, el 79 va fer una gira per a Austràlia acompanyat de The Mark and Gillespie Band com a banda de suport. 2 concerts de la gira van ser editats en un àlbum exclusiu per Austràlia. El 91 els seus àlbums van ser editats a Sud-àfrica per primera vegada en CD. La fama de Rodríguez va arribar en aquest país, li era completament desconeguda. Això es pot veure concretament al documental Searching for Sugar Man, un documental del 2012 que va ser guanyador del Premi Oscar. Inclús deien, es pensaven, la gent de Sud-àfrica, que aquest cantant havia mort, en aquest cas anys enrere, en un concert. Anem a escoltar més temes de Sixto Rodríguez. Per alguns, un cantant que podria haver estat millor inclús que Bob Dylan. Temes com I Think of You i Heikki Suburbia Bastur. Escoltem Sixto Rodríguez.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Girl, I must warn you.
1: Més temes de Sixto Rodríguez, avui el principal protagonista de Rock 107. Silver Wars, un dels temes que estem escoltant, i també escoltarem It Started Out So Nice.

0: roam through the nights. The wizards overplay their names. And after that, the wooers never bothered to have summer reasons again. But it started out so nice. It started out so nice. We started out so nice.
1: Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 del nit.
2: Només va treure dos discos, però després de que mig món coneixés la faula de la seva vida, són un pastís molt, molt important. Gràcies a la pel·lícula Searching for Sugar Man, Sixto Rodríguez va vèncer l'oblit, però no els seus problemes legals amb els drets de la seva obra. El músic nord-americà d'origen mexicà, que va inspirar el documental guanyador de l'Oscar del 2013, s'enfrontava a una demanda per les cançons que va composar feia més de 40 anys. Això és el problema, a vegades, de molts músics. Escoltem més temes de Sixto Rodríguez, Halfway Up the Stairs i Coast.

to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys.

beneath the door sill. Anem amb més temes de Sixto Rodríguez, concretament Can't Get Away i Street Boy.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107.
1: Escoltem el seu primer tema, I'll Sleep Away, i segurament el seu més conegut tema, Sugar Man.
2: And I'll forget about the girl that said no. Then I'll tell who I want, where to go.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit. Redifusió els dissabtes de 9 a 10 del vespre i diumenges de 3 a 4 de la tarda.
1: Escoltem més temes ara de Sixto Rodríguez, el protagonista avui de Rock 107, Crucify Your Mind, i també escoltarem el tema Hate Street Dialogue.
2: A huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious

Més temes d'aquest cantant nord-americà que es va recuperar gràcies a un documental, Searching for Sugar Man, Sixto Rodríguez, Forget It i Inner City Blues. Sixto Rodríguez, avui a Rock 107.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107.
1: I acabem el programa d'avui de Rock 107 recordant el bo de Sixto Rodríguez, Gomorra, Rich Folks Hoax i Jane Speedy. Fins aquí el programa dedicat a aquest cantant de folk dels anys 70, Sixto Rodríguez. Que vagi molt bé, adéu. I'm there for the health. Welfare checks don't pay the road to much wealth.

0: Thanks for your time, and you can thank me for mine. And after that's said, forget it. Bag it, man.
1: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit. Redifusió els dissabtes de 9 a 10 del vespre i diumenges de 3 a 4 de la tarda.
2: Molt bon vespre, benvinguts de nou a Rock 107. Avui un especial dedicat a Bob Marley i amb un disc que recentment ha sortit d'un concert que va fer a Boston l'any 1978. Un directe, Bob Marley and the Wailers, la seva banda, Easy Shanking, Boston 78. Un disc que ha arribat als tendes fa pocs dies, concretament un nou llançament de l'icona del reggae gravat en viu en aquella ciutat nord-americana. Aquest llançament és el primer d'una sèrie amb el qual es pretén commemorar aquest 2015 el 70 aniversari del naixement de Bob Marley, que va tenir lloc el 6 de febrer de 1944. Aquesta gravació del primer dels dos concerts realitzats al Boston Music Hall el juny de 1978 recull 13 temes d'àudio, a més de 7 en vídeo totalment inèdits. Un,

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit. Redifusió els dissabtes de 9 a 10 del vespre i diumenges de 3 a 4 de la tarda.
1: Continuem amb aquest concert que va fer Boston de 1978 de Bob Marley. Ara amb els següents temes, Them Belly Full i The Heathen, temes de Bob Marley and the Wailers.

Robert Nesta Marley Booker, nascut a Naimail, Seinana, a Jamaica, el 6 de febrer de 1945 i que va morir l'11 de maig de 1981 a Florida, a Miami. Més conegut com Bob Marley, va ser músic, guitarrista i compositor jamaicà i durant la seva carrera musical va ser el líder, compositor i guitarrista de les bandes ska, rocksteady i reggae The Wailers. I Bob Marley and The Wailers des de 1974 a 1981, tot i que la seva carrera va començar l'any 64. Ell és el més conegut i respectat intèrpret de la música reggae i és acreditat per ajudar a difondre tant la música de Jamaica com el moviment Rastafari. Escoltem més temes, ara Rebel Music i un gran clàssic, I Shot the Sheriff.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107.
1: Continuem amb Bob Marley en aquest concert de Boston de 1978. Ara amb Easy Skanking i ara i un clàssic, No Woman, No Cry.

grandiós aquest clàssic No Woman No Cry. Anem amb un altre tema d'aquest concert a Boston, el Live at Music Hall de Boston de l'any 78. Lively Up Yourself.

I acabem el programa avui dedicat a Bob Marley i aquest concert de l'any 78 a Boston amb el tema Get Up, Stand Up. Que vagi molt bé, que disfruteu de la música. Adéu.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit. Redifusió els dissabtes de 9 a 10 del vespre i diumenges de 3 a 4 de la tarda.
1: Benvinguts de nou a Rock 107, el programa musical dedicat a la música rock, i avui amb un dels grans, Van Morrison. Van Morrison, George I. Van Morrison, nascut a Belfast el 31 d'agost de 1945, és un cantant, compositor i músic nord-irlandès considerat com un dels músics més influents de la seva generació. La seva música es caracteritza per una fusió de gèneres entre el rhythm and blues, el jazz, el blues o també la música tradicional irlandesa. De fet, Van Morrison els seus inicis musicals, el seu Belfast, en aquest cas, van ser amb el grup Them, l'any 1964. De fet, l'origen d'aquest grup, el primer grup amb el qual Morrison va sortir a l'escena musical internacional, va tenir lloc a l'abril de 1964, quan el músic va respondre a un anunci que buscava gent que

suggerència d'Eric Rickson de buscar un nou nom, i d'aquí el nom de Them, que és el nom d'una pel·lícula de terror, d'unes formigues que es convertien en gegants, d'aquelles pel·lícules sèrie B de ciència-ficció. Precisament per començar escoltarem temes d'aquest grup Them, un grup predominava, com no, la veu ja del gran Van Morrison, amb temes com Baby, Please Don't Go, Gloria i Here Comes the Night. Escoltem a Them.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107.
1: Anem amb més temes de Van Morrison i en la seva etapa de Dem. Més versions a I Put a Spell on You, It's All Over Now, Baby Blue, una versió de Dylan, Just a Little Bit i My Little Baby. Dem, la banda, la primera banda coneguda de Van Morrison.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit. Redifusió els dissabtes de 9 a 10 del vespre i diumenges de 3 a 4 de la tarda.
1: Van Morrison va començar la seva carrera musical a finals de la dècada dels 50 com a saxofonista de The Monarchs, abans de formar el grup Them, amb qui va gravar composicions pròpies com Here Comes the Night i Gloria, que hem escoltat, tema popularitzat després pels Doors o també per Patti Smith. Els constants canvis en la formació del grup, junt amb problemes interns, van portar la sortida de Morrison al 66, que va emprendre una emergent carrera en solitari amb el seu debut, Blowing Your Mind, de l'any 67. Un any després va signar un contracte amb Warner Bros, amb qui va publicar treballs com Astral Weeks, del 68, i Moon Dance, de l'any 70, destacats per la premsa musical com dos dels millors discos del segle XX. Des de llavors, Morrison ha desenvolupat una carrera musical que ha abarcat 4 dècades, més de 30 discos d'estudi i cançons representatives del seu catàleg musical com Wild Night, Jackie Wilson Said, Domino, Someone Like You, entre moltes d'altres, com també temes realment magnífics com Brown Eyed Girl i Spanish Rose, que escoltem, a més d'aquest tema que estem escoltant de fons, Into the Mystic.

girl. Whatever happened.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107.
1: I can hear her heartbeat from a thousand miles.
2: I escoltem dos temes més de Bob Morrison ara, del seu disc Moondance, Crazy Love, i precisament el titulat Moondance.

Gran tema del lleó de Belfast, com es coneixia el gran Van Morrison, amb temes també, hem escoltat Mundens, també Sweet Thing, també del seu disc, en aquest cas Astral Weeks.

Més temes de Van Morrison. Ara el titulat Anita Stone and Me i també Caravan. També inclosos al seu disc Moondance.

Rock 107, la millor música rock de tots els temps. Cada dilluns i dijous de 10 a 11 del nit. Redifusió els dissabtes de 9 a 10 del vespre i diumenges de 3 a 4 de la tarda.

I acabarem el programa d'avui de Rock Sunset amb un altre dels temes més coneguts del gran Van Morrison, Bright Side of the Road. Fins aquí el programa de Rock Sunset. Que vagi bé. Adéu.